0: Ràdio Covillà.
1: És un veïral d'Andrina, Covillà, ho és sang
2: She's crazy like a fool.